Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: you, man, very much. Little Anthony and the Imperials. Man has kind of a very, very interesting vocal styling, this without a doubt.
1: Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

mestre, és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 28 d'agost, dia que torna a estar marcat per la crisi migratòria de Ceuta, on creix la tensió amb nous episodis de violència. Quan ja fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants del Marroc, grups de ceutins van intentar bloquejar l'entrada de membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat. Més tard, també van increpar i van incendiar elements d'aquest campament. Avui compareix al Congrés dels Diputats, el ministre de l'Interior ha de retre comptes de la gestió d'aquesta crisi, això quan la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció dels infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, han votat a favor, excepte Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, que no hi han participat. Les illes continuen defensant que la reagrupació al país d'origen ha de ser la prioritat per a aquests menors. Tot d'una, n'ampliem els detalls en un informatiu en què també hi ha altres qüestions destacades. Una dona ha mort i 5 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a Hora Baixa, a Menorca.
2: El sinistre va tenir lloc a la carretera general entre Mó i Alaió, a l'alçada de Rafal Rubí, en un tram que es troba en obres.
1: La investigació de la Policia Nacional identifica a 7 manifestants com a responsables dels desordres públics a la manifestació contra la massificació del juliol a Palma.
2: L'informe conclou que els agents varen ser objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent i assegura que s'intenta que la investigació per les càrregues policials quedi impune pels agents.
1: Al port d'Eivissa, més d'un centenar de persones han participat al sopar a la fresca convocat amb el títol de Fartes.
2: Reivindiquen així l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i convivència dels residents davant la saturació.
1: Això mentre Sant Antoni de Portmany, el Batle defensa que el consistori desconeixia que s'emprarien 170 tones d'aigua a la festa egípcia de la Pedrera de Can Coix.
2: En el ple municipal, el grup socialista ha denunciat que haurien d'haver sabut amb la informació que constava a la memòria tècnica.
1: I una notícia que interessa a molta gent, el preu de l'habitatge a les Balears que baixa, ho va fer el juny, un 2% segons dades del Col·legi de Notaris.
2: Així i tot, duplica la mitjana estatal i se situa als 4.056 euros al metre quadrat. Les dades...
1: I tot això quan les dades de Red Elèctrica mostren un important increment de la demanda d'electricitat aquest estiu a les Balears.
2: Han passat de 733.000 megawatts hora el juliol de 2025 a 835.000 enguany, un augment que es deu en part a l'ús dels aires condicionats.
1: En parlarem a les 8:30 amb Joan Grande, que és expert en electrificació i energia, i amb el president de l'Associació d'Instal·ladors Aptecir, Josep Maria Rigo. I de l'exterior, pendents un dia més del Nepal, on continuen les tasques de recerca dels més de 1.400 desapareguts. La xifra de morts s'eleva a prop de 470 per la immensa riuada al nord del país que ha arrasat comunitats senceres.
2: Segons científics dels Estats Units i després d'estudiar les imatges per satèl·lit, la devastadora inundació hauria estat causada pel col·lapse d'una glacera i no per un terratrèmol, com s'havia informat en un primer moment.
1: En els esports, parlant de ciclisme, Enric Mas puja al podi de la Vuelta i acaba segon a la General. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
3: Molt bon dia, Enric Mas destaca la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. Acaba segon, darrere de Tadej Pogačar, i es col·loca com a gran alternativa al domini de l'eslova a la classificació general. El Real Mallorca prepara el partit de diumenge contra el Ceuta.
4: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

0: I hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. Tenim una notícia de darrera hora, i és que acabem de saber que aquesta matinada ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys.
1: La Casa Reial de Noruega ho ha confirmat fa uns minuts. En un comunicat ha explicat que ha mort a les 6 i mitja d'avui matí. Recordem que el monarca va ingressar a l'Hospital Universitari d'Oslo el passat 17 d'agost per una retenció de líquid i infecció bacteriana a la sang, que estava en tractament per anèmia. Harald V ocupava el tron des del 1991.
0: I en aquesta hora comença una nova jornada de compareixences al Congrés dels Diputats per retre compte de la gestió feta de la crisi migratòria de Ceuta. El primer en intervenir és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: El seguiran el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la màxima responsable de Migracions, Elma Saiz. Avui també té lloc el Comitè Especialitzat sobre Ceuta, que liderarà el president espanyol Pedro Sánchez, tot quan creix la tensió a la ciutat autònoma amb nous episodis de violència. Ahir varen intentar bloquejar l'entrada dels membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat i més tard varen incendiar elements d'aquest campament.
0: I ara anem en directe fins a Felanitx perquè avui és festa grossa. Fa uns minuts la penya del Cossó ha fet ressuscitar la Quica i connectant, com dèiem, en directe, Lluís Hernández. Bon dia, quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Bon dia, i d'aquí a Felanitx farà manco de mitja hora que precisament, com comentàveu, s'ha produït la resurrecció de la Quica a tot de tambor, coets i xeremies, un dels símbols de la celebració del Cosso. Ara mateix el felanitxers farà una pausa de mitja hora aquí a la plaça de les Palmeres per berenar i refrigerar-se encara amb el cel tapat i un 27 graus, que encara és una temperatura agraïda. D'aquí un minut tothom marxa cap a la plaça de l'Arrabal per viure al voltant de les 9 i mitja el pregó amb la incògnita, com és habitual, de qui farà el discurs. Un discurs que sempre sol ser reivindicatiu i d'incorrecció política. Els felanitxers ens han explicat com han viscut, diuen, una resurrecció de la Quica ben matinera enguany amb gent d'altres indrets de fora de Mallorca que celebren també amb gran intensitat aquesta festivitat.
3: Bueno, des d'aquí que enguany ha fet molt de dia, està molt matinero. Se veu que enguany li han donat qualque tipus de droga rara, perquè ha fet una dia, ha corregut molt, no m'ho havia passat mai, això.
4: Ja m'encanta, és com un dia que tothom s'ajunta. És un dia com que fa la nit de veres surt i fa poble, de veres.
2: I dins els actes oficials de l'Ajuntament de Felanitx, a les 11 del matí hi haurà l'Eucaristia solemne amb el tradicional ball de cavallets i gegants dins i fora del convent de Sant Agustí. En acabar l'ofici solemne, les autoritats passaran per davall del pali, segurament banyats d'aigua i beguda, en un dels moments més àlgids de la festa del Cosso.
0: I acabant de conèixer la dada avançada de l'IPC, l'índex de preus del consum del mes d'agost.
1: Aquesta vegada ha repuntat fins al 4,3 en la seva variació interanual. Pel que fa a la mensual, és 0,7. Això quan el juliol va repuntar un 3,6% a causa de la pujada de carburants i electricitat.
0: Per tant, una pujada de més del 4% interanual, una pujada molt notable. Ja es comença a notar aquesta situació internacional convulsa, aquesta guerra a l'Orient Mitjà, que fa escalar els preus respecte d'un any més d'un 4% a Espanya. Per cert, que avui torna a haver-hi avisos actius, avisos taronges per rissagues a Menorca. Pel que fa a la resta del temps, s'espera un dia molt marcat per la presència d'aquesta calitja i un ambient mal de dur. Ara són les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
5: Més informació a ib3notícies.com.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

consell publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Festa grossa avui a Felanitx, que celebra Sant Agustí. Anem en directe fins allà on s'acaba, on està produint-se en aquell moment el pregó des del balcó de Serraval. Lluís Hernández, bon dia. Molta gent escoltant, esperant escoltar aquest famós discurs, els felanitxers.
2: Bon dia, Ido. Ara mateix continua el cel tapat a Felanitx i a la plaça de l'Arrabal es troba en aquests moments ben plena de camisetes blanques i ja podeu sentir de fons el tradicional pregó de la penya del Cosa. Un discurs que enguany recau a càrrec de l'escriptora felanitxera Maria Montserrat, que combinant música i gravacions de veu està realitzant un pregó reivindicatiu com també de sàtira i reverència. Escoltam com estan visquent els felanitxers aquest moment tan especial.
3: S'ha convertit en acte central i és allà on se fan més reivindicacions i se fa més bulla. I en el final és un moment molt guapo dels dies.
4: Bueno, aquí se viu moltíssima il·lusió, el pregó. El guai és que mai saps quina persona del poble vindrà a fer-te el pregó, per tant, és molt guai perquè te trobes a persones conegudes, amics o referents del poble. Intentant que sigui un pregó mixt.
2: I dins els actes oficials de l'Ajuntament de Felanitx, a les 11 de matí, d'aquí una hora, hi haurà l'Eucaristia solent amb el tradicional ball de cavallets i gegants al convent de Sant Agustí. En acabar l'ofici, les autoritats passaran per davall del pali, segurament banyats d'aigua i beguda, en un dels moments més àlgids de la festa del Cosa.
1: Gràcies, Lluís, en directe des de Felanitx. Un altre punt informatiu d'avui en l'àmbit nacional és el Congrés. El ministre de l'Interior fa una crida a la calma i a detenir la violència ceuta després que hi vespre centenars d'exaltats atacassin el campament precari on milers de migrants esperen resposta a la seva petició d'asil. Fernando Grande-Marlaska compareix ara per informar de la seva gestió de la crisi migratòria que des de fa un mes pateix la ciutat autònoma.
5: Marlaska assegura que els migrants que no compleixin les condicions per quedar-se territori espanyol seran retornats, però, mentrestant, aquestes persones s'han de tractar amb respecte i dignitat, amb ple compliment dels drets humans més bàsics. Per això ha lamentat els discursos d'odi abocats per la dreta i l'extrema dreta que, diu, s'estan traduint en accions violentes contra ells.
6: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
1: I fa una hora hem conegut la dada avançada de l'índex de preus de consum de l'IPC de l'agost, que ha pujat un 3,6%.
5: Aquest mes va pujar un 3,6% el mes anterior i la dada avançada de l'IPC d'aquest mes d'agost indica que haurà repuntat més d'un 4% interanual i no arriba a un 1% respecte del mes anterior. El juliol va repuntar, com dèiem, un 3,6% a causa de la pujada de carburants i electricitat.
1: Això quan dades, segons dades de Red Elèctrica, hi ha un important increment de la demanda de l'electricitat a les illes. Han passat dels 733.000 megawatts hora el juliol de 2025 als 835.000 d'enguany.
5: L'expert en electrificació i energia, Joan Grande, ha explicat a l'informatiu Matí d'IB3 Ràdio que es deu a les altes temperatures i també a un procés progressiu de l'electrificació de l'economia.
7: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, en calentir aigua. Vale? Pues feien...
8: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Les plataformes Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària acusen la Policia Nacional de cercar caps de turc per criminalitzar el moviment. La reacció arriba després que l'informe policial hagi identificat 7 persones com a presumptes responsables de desordres públics i danys en els incidents posteriors a la marxa del passat 26 de juliol.
2: Segons les entitats organitzadores, aquestes identificacions només cerquen justificar el que consideren una actuació brutal i nefasta dels agents contra els manifestants pacífics. Així mateix, critiquen que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, encara no hagi donat respostes sobre la investigació de les càrregues policials que va prometre fa un mes.
1: La plataforma d'afectades per la hipoteca s'ha manifestat avui a Sant Bordó i per protestar per contra Priconsa, la promotora que dimarts passat va entrar a les parcel·les 11 i de 9 del camí de Son Antiquet, segons diuen els veïnats, amb amenaces i coaccions. Ha seguit aquesta concentració la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus, conta'ns.
3: Bon dia. Des de la plataforma asseguren que Priconsa no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar aquests terrenys i recorden que hi ha un procediment judicial en marxa davant el Tribunal d'Instància de Palma. Ho explica l'activista de la plataforma, Àngela Pons.
4: A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que es tinguin que sortir. En el moment que qualcú entra a dincar seva, és un allanament de morada, infringeixen la llei.
3: La plataforma considera que es tracta d'un conflicte relacionat amb l'especulació immobiliària i reclama que respecti el dret dels residents a un habitatge digne. Els afectats, per la seva part, volen denunciar públicament la situació i reclamar una solució al conflicte.
1: Gràcies, Neus, en directe. I al Congrés, el ministre de l'Interior assegura que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Intervenció de Fernando Grande Marlaska, que continua ara a la cambra baixa en una nova jornada de compareixences per parlar de la situació a Ceuta, on ara mateix, segons ha explicat, queden 5.000 persones de les 72.000 que varen votar a la frontera a finals de juliol. 1.500 d'ells són menors.
2: Marlaska, així mateix, ha anunciat una inversió de 35 milions d'euros a aquesta frontera. És una de les més complexes del món per evitar futures entrades massives. D'obvis que s'invertiran en allargar els espigons fronterers i altres mesures estructurals. El ministre de l'Interior ha rebutjat, en tot cas, el fet que encara quedin migrants a la zona esperant resoldre la seva situació suposi un efecte crida.
5: La entrada irregular en Ceuta no genera expectativas automáticas de permanencia en nuestro país. Por ello, una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación, continuaremos aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en nuestro país.
1: Dos dels ferits en l'accident de trànsit d'ahir a Horbaixa, Menorca, han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases. En el sinistre va morir una dona i varen resultar ferides 4 persones.
2: Les dues persones traslladades a l'hospital són un home de 45 anys i una dona de 34, amb dos evacuats per fractures cervicals. L'altra dona de 47 anys i la bebè de 21 mesos estan estables.
1: I atenció, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per Rissaga, Menorca, però avui hora baixa les oscil·lacions podrien arribar fins al 1,20 metres. Arribem així a les 11 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sunset.
1: Jo, l'escolto. I tu?

0: estrena.
1: Ja, són les coses que m'interessen.
0: No, tu m'estudies.
2: Ja, sí, Maria, Maria també. Maria,
3: no, no, no, no. Això no.
2: I Maria anem a Ciutat, i tu te creus que m'estàs
0: fent aquesta puta? Perdona, m'has seguit, m'ho copia, una cançó. Una camiseta.
4: Mira,
2: Maria,
4: mira, mira, mira,
2: mira, mira, mira, mira,
4: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, m

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'índex de preus al consum, l'IPC, es dispara aquest mes d'agost i la inflació s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Un fort repunt que l'Institut Nacional d'Estadística atribueix a l'encariment dels combustibles i a l'evolució del preu dels aliments.
2: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran es nota a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir, la inflació suja adjacent, és la que no té en compte ni energia ni aliment no elaborats, baixa una dècima i se situa en el 2,9%.
1: I parlant de més dades, de Red Eléctrica mostra un important increment de la demanda d'electricitat a les illes. Han passat de 733.000 megawatts hora el juliol l'any passat als 835.000 enguany.
2: L'expert en energia i també electrificació, Joan Grande, ha explicat a l'informatiu Matí que es deu a les altes temperatures i a un procés progressiu d'electrificació de l'economia.
3: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, per calentir aigua, vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
1: I a Felanitx continua la festa grossa, on avui celebren el seu patró, Sant Agustí. Pere Morell, bon dia. Quin és l'ambient?
4: Bon dia. Fa hores que Felanitx viu el seu gran dia en les festes de Sant Agustí i els crits de coso, coso es repeteixen constantment. La missa encara no ha acabat, però està a punt i les autoritats són a punt de passar per davall del pali, on la penya del coso es prepara per tirar moscatell en una de les neofestes més antigues i influents de l'illa.
5: Espàlio, per davall espàlio, ara passaran totes les autoritats i petits meus reben un pot de tot. Cada any reben una cosa diferent i pues se'n van un pot brut.
4: Abans, la creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó encara reivindicant la llengua i la cultura pròpies. Felanitx viu així una de les festes més populars de Mallorca en una celebració que s'allargarà durant tot el dia.
1: Gràcies, Pere, en directe des de Felanitx. I canviant d'assumpte, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca dona suport a l'Ajuntament de Palma després que ahir diversos venedors ambulants es van enfrontar a la policia local a la platja de Palma durant un operatiu contra la venda il·legal. Pimeco ha reconegut l'esforç de cort, però ha reclamat mantenir i intensificar la pressió, augmentar la coordinació amb la Policia Nacional i la delegació del Govern Central i actuar també contra les xarxes que proveeixen, emmagatzemen i distribueixen la mercaderia il·legal. També demanen conseqüències efectives davant la reincidència. I famílies i treballadors de l'educació de l'educació 0-3 anys es tancaran en escoletes el 18 de setembre i faran vaga el dia 6 d'octubre. Totes dues mesures formen part del que els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han denominat un setembre calent davant la inacció, diuen, de les patronals i el govern.
2: El calendari d'accions començarà el 9 de setembre amb una protesta enfront del Parlament i continuarà dia 10 amb una concentració simultània a Mallorca, Menorca i Eivissa. Tot això just abans de la manifestació convocada el 25 de setembre per paralitzar les illes i demostrar, diuen, la unió del sector.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Tornem amb més notícies a partir de la 1 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Hawaii. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Toc amb flautes, toc amb flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ja, ja, ja.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: No lo he visto venir, no lo he oído, no lo he visto llegar, no, no sé cómo ha sido.

0: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: One, two, three. Caramba!

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Nova protesta ciutadana a Palma contra l'especulació immobiliària. La plataforma d'afectades per la hipoteca de Mallorca s'ha concentrat avui matí a Son Bordoi per fer costat als veïnats del camí de Son Antiquet, que denuncien haver estat víctimes d'amenaces i coaccions per part de la promotora Priconsa.
2: Segons la plataforma, l'empresa va entrar a la força i de manera il·legal dimarts passat a les parcel·les 11 i 19 d'aquesta zona de Palma, on té previst construir una promoció de patis. Els residents asseguren que la immobiliària ha arribat a tallar serveis essencials com l'aigua i que s'escuda en una suposada ordre municipal per tapar la seva incompetència amb els terminis d'obra. Des de la plataforma recorden que Priconsa no disposa de cap sentència ferma que l'avali i que hi ha un procediment judicial obert al Tribunal d'Instància de Palma. Ho explica la seva portaveu, Àngela Pons.
3: A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que tinguin que sortir. En el moment que qualcú entra a dincar seva, és un allanament de morada, infringeixen la llei.
1: I a Felanitx, onada d'indignació, les festes de Sant Agustí que avui celebren el poble, la festa, com dèiem, el patró del poble. Entre els felanitxers hi ha indignació després de la tradicional passejada sota el pali. Connectam en directe amb Pere Morell. Bon dia, què ha passat, Pere?
4: Bon dia, idò. Miri, la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, no ha passat davall del pali. És la tradicional passejar davall del pali on normalment embruten les autoritats en Moscatell, i enguany la batllessa no ha passat. Entre els felanitxers diuen que això és històric, que no recorden un altre any on el batlle no hagués passat. Se'ls han duit escoltats amb altres membres del Partit Popular.
1: Gràcies, Pere. Estarem pendents d'aquesta notícia també. Sabré per què la batllessa Felanitx no ha passat pel pali, però ara hem de xerrar del Congrés dels Diputats, molt pendents també. El ministre d'Exteriors intervé ara en aquest Congrés una nova jornada de compareixences per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. José Manuel Álvarez ha destacat la bona col·laboració amb el Marroc en la gestió de la crisi, mentre els grups polítics retreuen l'actitud i la posició del país veïnat. Abans d'Álvarez ha parlat el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i durant l'hora baixa serà el torn de la ministra de Migracions, Elma Saiz.
2: El ministre d'Exteriors ha destacat la bona entesa, diu que amb el Marroc hi ha vinculat l'entrada massiva de migrants el passat 30 de juliol a Ceuta, a les màfies i a les campanyes de desinformació a través de les xarxes socials. Així mateix ha destacat que la seva posició respecte de les ciutats autònomes espanyoles situades al continent africà no ha canviat en res.
5: Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea. Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Pero sobre todo, todos los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma, y será así siempre.
1: I al Nepal s'eleven a més de 530 els morts per la riuada que va afectar el país després de la gran crescuda del riu Bote Koshi, que dimecres, com deim, va afectar Rasuwa, un districte pròxim a la frontera amb el Tibet. Mentrestant, els equips de salvament intensifiquen la recerca de les 937 persones que continuen hores d'ara desaparegudes. És la 1:04. Ampliem notícies a partir de les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. El sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre. Els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i a les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi, diuen, als sous baixos i a les greus diferències salarials entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre davant el Parlament i també inclourà un tancament simbòlic de famílies, infants i treballadores a les escoletes el dia de 8 de setembre. I d'així arrencarà el darrer curs polític abans de les eleccions de 2027, en el qual l'executiu de Marc Proens confia a aprovar els pressupostos de l'any que ve en temps i forma, tot i no tenir majoria parlamentària. Tot d'una en parlar. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 28 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Avui també parlem de la crisi residencial que pateix a les Illes, perquè a Eivissa el cementiri municipal de Sant Jordi s'ha convertit en un refugi per a persones sense sostre. David Ventura, bon dia.
2: Bon dia. Dormen entre les tombes i utilitzen els nínxols buits com a magatzem. Per evitar-ho, l'Ajuntament ha decidit tancar el cementiri a les nits i contractarà seguretat privada.
0: A Menorca, mentrestant, els 4 ferits a l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a l'illa continuen ingressats a diferents hospitals. Fanny Mateu, bon dia.
3: Bon dia. El resultat de l'accident va ser una dona morta i 4 ferits. D'aquests, 2 es troben ingressats a Son Espases per fractures cervicals. La fieta de 21 mesos es troba estable a pediatria de l'Hospital Mateu Úrfila i la conductora italiana de l'altre vehicle està a la Clínica Joaneda de Maó en observació per policontusions.
0: En clau econòmica, a cop dur a la butxaca dels consumidors, la inflació es dispara a les Illes fins al 4,3% aquest mes d'agost. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. És, de fet, la taxa més alta en 3 anys, empesa principalment per preu dels aliments, però sobretot dels combustibles, afectats de nou pel conflicte a l'Iran. Com a resposta, el Ministeri d'Economia activarà el 1 de setembre una rebaixa fiscal d'urgència de 20 cèntims per litre per al gasoil.
0: Llibertat amb càrrecs per als 2 detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
4: Se'ls acusa d'amenaces i d'atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des del mes de maig, la policia local de Palma ha obert 2.300 actes per a aquesta activitat.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
4: Marlaska assegura que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran reportats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta d'haver 5.000 persones de les 72.000 que varen creuar la frontera a finals de juliol. D'aquesta, 1.500 són menors. És un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
0: Avui és Sant Agustí i això vol dir que és dia de festes populars.
4: A Felanitx el protagonisme ha estat per Sa Quica. Ha tornat a ser ressuscitada i el Coso ha omplert de nou els carrers del poble. Després del pregó i de la missa ha arribat un dels moments més esperats quan la comitiva d'autoritats equipada

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Ja, l'escola.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

és ningú. De tots els dius t'estim i no estimes ningú.

0: Són les 3, moment ara per repassar les principals notícies d'aquesta divendres 28 d'agost. A manco de dues setmanes per l'inici de les classes, el sector de l'educació de 0 a 3 anys es planta i anuncia un inici de curs calent a les Illes que culminarà amb una vaga general el pròxim 6 d'octubre. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Els sindicats diuen prou a les promeses buides i exigeixen al govern i a les patronals l'aprovació d'un conveni col·lectiu autonòmic que posi fi als sous baixos i a les greus diferències salarials entre centres públics, privats i externalitzats. El calendari de mobilitzacions arrencarà el 9 de setembre davant el Parlament i inclourà també un tancament simbòlic de famílies, infants i treballadors en les escoletes el dia 18 de setembre. El sector avisa que no farà ni una passa enrere fins a aconseguir un acord just. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
2: L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
0: La inflació es dispara aquest mes d'agost i s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, publicades avui, els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
1: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant i molt a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir, la inflació subjacent, que és la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats.
0: Els 4 ferits a l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a Menorca continuen ingressats a diferents hospitals.
1: El resultat de l'accident va ser una dona morta i 4 ferits. D'aquests, 2 persones es troben ara mateix ingressades a Son Espases per fractures cervicals. El bebè de 21 mesos es troba estable a pediatria de l'Hospital Mateu Orfila de Maó i la conductora italiana de l'altre vehicle es troba a la Clínica Joana de Maó en observació per policontusions.
0: Llibertat amb càrrecs per als 2 detinguts ahir durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants.
1: Se'ls acusa d'amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets es varen produir a la platja de Palma durant una operació contra la venda ambulant. Des del mes de maig, la policia local ha obert 2.300 actes per a aquesta activitat.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma al Congrés dels Diputats i demana aturar la violència davant la crisi migratòria a Ceuta.
1: Marlaska assegura que tots els migrants que no compleixin les condicions legals seran retornats als seus països d'origen. Actualment queden a Ceuta unes 5.000 persones de les 72.000 que van creuar la frontera a finals de juliol. D'aquestes, 1.500 són menors, un col·lectiu per al qual tant el ministre com el Partit Popular han reclamat respecte i la fi immediata de les hostilitats.
3: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
0: I a Mallorca, Felanitx continua de festa i ho farà durant tot el dia. La celebració ha començat ben prest quan ha ressuscitat una i més a Quica.
1: El Coso i la resta de penyes han omplert els carrers del poble. Després del pregó i la missa ha arribat un dels moments més esperats quan la comitiva d'autoritats, equipada amb impermeables, ha passat per davall del pali. La batllessa Catalina Soler no ho ha fet. Els felanitxers diuen que és un fet històric, mentre Soler afirma que ha decidit no passar-hi per les faltes.
4: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: mind. Mwah.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Bonita Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Bon dia. Detingut un home per presumptament matar la seva parella a Isla Cristina, a Huelva. El cos de la dona ha aparegut amb signes de violència per arma blanca.
1: Segons continuen investigant les causes, en cas que el Ministeri d'Igualtat el confirmi com un cas de violència masclista, la xifra de dones assassinades enguany s'elevaria fins a 37.
0: El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un setembre calent a les Illes i convoca una vaga general per al pròxim 6 d'octubre. Els sindicats, Comissions Obreres, UGT i STEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
1: El sector denuncia els sous baixos i l'existència de diferències salarials importants entre els centres públics, els privats i els externalitzats. És Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
2: La conselleria d'Educació, com és la conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la conselleria de Treball i davant la conselleria d'Educació. No s'ha complit.
0: El Consell d'Eivissa ha iniciat 10 expedients sancionadors per circular en vehicles particulars sense autorització durant el temps que està en vigor la llei de control d'afluència.
1: Entre maig i juliol d'enguany s'han registrat 129.000 moviments de vehicles al port d'Eivissa, un 13% manco que durant el mateix període de 2024, abans de l'entrada en vigor de la regulació. En dos anys, en diu el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, hi ha 20.000 cotxes manco circulant per les carreteres.
3: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit, doncs ara ja tenim unes baixades que són, crec que es poden medir, són importants.
0: 8 establiments de Formentera han rebut el distintiu d'emblemàtics.
1: Una iniciativa per donar visibilitat a la trajectòria d'aquests comerços de proximitat vinculats a la història i la identitat de l'illa. Artal Mayans és el conseller de Comerç de Formentera.
4: Important reconèixer que aquesta feina, que a més generació darrere de generació, pues aconsegueixen seguir donant un servei que la gent segueix valorant.
0: Just ara, a les 4, està previst que la ministra de Migracions, Elma Said, comparegui en el Congrés per donar explicacions de la seva àrea sobre la crisi a Ceuta. És la tercera del dia i la darrera.
1: Just fa un minut ha acabat la intervenció del ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez, que davant les crítiques ha assegurat que ell sempre ha defensat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla davant el seu homòleg marroquí.
5: No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza. Que yo no aire acciones diplomáticas y conversaciones diplomáticas no quiere decir que no haya firmeza. Y cuando toca la integridad territorial y la soberanía de España, como ministro de Asuntos Exteriores de España, las voy a defender siempre, como he hecho.
0: A Menorca, una rissaga de més d'un metre i mig ha causat danys a la platja de Sant Andrià i ha obligat a tancar-ne l'accés.
1: De fet, d'aquí dues hores es tornarà a activar la vista taronja per risc de rissagues que poden oscil·lar entre un metre i un metre 200. Un avís que es mantindrà fins a la matinada de demà.
0: Així hem arribat a les 4:04. Fins aquí l'actualitat. Tornem quan siguin les 5.

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella, i ara que la tinc bé no el puc sentir. Olors indefinibles d'aquells barris

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: que ho som des de vegades quan no veig que vora meu ai tens les coses més guapes.
1: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: profundes a vegades.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: poco más.
1: I gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Les Balears enviaran 1.100 vacunes per a protegir les persones migrants de Ceuta de malalties infeccioses, segons correspon en funció del percentatge poblacional en l'arxipèlag.
6: El govern ha concretat en un comunicat que tindrà un cost de 25.000 euros. S'enviaran 400 dosis contra la varicel·la, 200 contra la polio i 500 de la vacuna hexavalent.
5: I Ciutadella aprovarà dilluns una nova taxa de residus que permetrà recaptar 4 milions d'euros anuals per la recollida.
6: La xifra duplicarà la recaptació actual i s'acostarà així al preu del servei, tal com afirma el govern municipal. Fins ara, els habitatges abonaven una tarifa plana de 75 euros anuals, independentment de la superfície i el nombre de residents. A partir d'ara sí que es tindran en compte aquests factors, de manera que els habitatges més grans o amb més ocupants pagaran més que els més petits.
5: I la demanda d'electricitat es dispara aquest estiu a les illes. Hem passat de 733.000 megawatts al juliol de l'any passat a 835.000 enguany. Són 100.000 més.
6: A l'agost es marca la mateixa tendència a causa, diuen els experts, de les successives onades de calor que han fet que els ciutadans fessin més ús dels aires condicionats, on instal·lessin de nous, fixos o portàtils. N'ha parlat a IB3 Ràdio l'expert i director general de l'energia, Joan Grande.
7: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, per calentir aigua, ¿vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
5: Més qüestions. La policia local de Palma ha aixecat 3.500 actes per incivisme en el marc del dispositiu de reforç de seguretat turística d'aquest estiu.
6: Són el doble de l'any passat i més de la meitat són per venda ambulant. N'ha parlat el batlle Jaime Martínez durant una visita a la platja de Palma després de la tensió viscuda ahir entre una cinquantena de venedors ambulants i la policia.
8: Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la plaia de Palma i en aquest dispositiu Setur. Fins dia d'avui pues s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
5: A Eivissa, la Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de droga a turistes a Sant Antoni, una actuació que s'ha saldat amb tres detinguts per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.
6: Durant els escorcolls, els agents han decomissat diverses quantitats de drogues, així com utensilis i diners en efectiu. Els detinguts són de nacionalitat britànica.
5: I els quatre ferits en l'accident mortal de trànsit que va tenir lloc ahir a Menorca continuen ingressats a diferents hospitals.
6: El resultat de l'accident va ser una dona morta i quatre ferits. D'aquests, dues persones es troben ingressats a Son Espases per fractures cervicals. La nina de 21 mesos es troba estable a pediatria a l'Hospital Mateu Orfila de Mó i la conductora italiana de l'altre vehicle està ingressada a la Clínica Joaneda de Mó en observació per múltiples contusions.
5: Encara a Menorca continuen els episodis de rissagues en una nova jornada també de cel enterbolit i pols en suspensió. També tempestes que han ocasionat retards als diversos aeroports de les illes.
6: Principalment el de Palma, més de 300 vols retardats i 8 de cancel·lats. També els d'Eivissa i Menorca acumulen diverses afectacions. Aquest darrer cap de setmana d'agost hi ha programats més de 6.000 vols.
5: I ha quedat estabilitzat l'incendi declarat al poble valencià del Saler després de 24 hores actiu. Els bombers i emergències de la Generalitat Valenciana han confirmat que el foc ha estat intencionat. Amb aquest darrer apunt hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són la set espectacular columna de fum a la badia de Palma en cremar-se un vaixell davant d'Esportitxol. Bombers de Palma i efectiu de salvament marítim s'hi han desplaçat per sufocar les flames i rescatar-ne els tripulants. La gran cortina de fum negre ha estat visible des de diversos punts de Palma. Pel moment se'n desconeixen les causes, tot apunta que no hi hauria ferits. No és l'única notícia que afecta avui a la costa. Una rissaga d'un metre i mig d'altura ha provocat danys importants i ha obligat a tancar la platja de Sant Andrià a Ciutadella. Les oscil·lacions del nivell de la mà han causat danys al restaurant propers en plena temporada turística i han romput també les casetes dels socorristes als banys públics i han arrasat les gandules de la platja. De fet, aquesta hora es manté la vista taronja per reissagues d'un metre i vint a Menorca. Tot d'una ens ampliarà la previsió del temps d'Ani Capó en aquest divendres 28 d'agost, en què les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys han anunciat mobilització davant dels incompliments, diuen, de la patronal i el govern. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
2: Bon vespre. Reclamen que es negociï un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre treballadors, un fet que es va començar a negociar després de la vaga de les escoletes de Palma, però que diuen ha quedat paralitzada. Ho explica la portaveu de la xarxa 03, Dolors Márquez.
3: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
2: Dia 9 de setembre començaran les concentracions davant el Parlament. El 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran una vaga general.
1: Ja ha dimitit el director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo.
2: Abandonarà el càrrec dilluns per raó personal després d'un any i mig. Fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui n'assumeixi les funcions.
1: Els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca al torrent que va a la platja d'Escodolà per evitar que surti E. coli a les analítiques.
2: Diuen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, ara l'estarien traient en camions i sospiten que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
4: Aquesta olor de vertit va seguida d'una olor de químic molt forta. Està el mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
1: Tot i això, Aena assegura que tot són aigües depurades correctament. I Balears enviarà 1.100 vacunes a Ceuta per protegir la població migrant de possibles malalties.
2: És la xifra que correspon a les illes en funció del percentatge poblacional en l'arxipèlag i destinarà un cost de 25.000 euros. La situació sobre el terreny a Ceuta s'està encalentint i les autoritats autònomes i estatals s'han posat d'acord en fer una crida a la calma i a la no violència, entre ells el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado.
2: Segons ha explicat, queden 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar la frontera a finals de juliol.
1: I a aquesta hora comença la plaça de Corta Palma una festa de comiat dels infants sarauís que han participat enguany al programa Vacances en Pau 2026. Francesca Mas, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments?
6: Bon vespre, idò. Sí, fa uns minuts que ha començat la festa de comiat dels infants sarauís que ha passat l'estiu a Mallorca. Comença a ploure un poc, però això no ha desanimat les desenes de persones que hi ha ara a Cort en aquesta festa, amb famílies, amb nins i nines que han acollit aquests dies. També s'exhibeixen banderes que reclamen un Sàhara lliure i ja podeu sentir els tambors per la pau que han començat a tocar fa uns momentets.
1: Gràcies, Francesca. Tornarem a connectar. Gràcies, Francesca. Tornarem a connectar amb tu. Serà després de la crònica esportiva. Una crònica esportiva marcada per les absències d'Abdon Prats, Arnau Puigmal per lesió i la recuperació de Sergi Darder. Així, el Reial Mallorca afronta Toni Tenerife amb respecte a la visita a l'illa del Coé, al Ceuta. Bon vespre.
7: Bon vespre. Un partit que en principi serà molt més complicat del que diu la competició, amb un Ceuta envoltat de problemes extraesportius i que tanca la taula classificatòria sense punts, amb només un gol marcat i 7 encaixats després de disputar-se les dues primeres jornades.
1: I ho dèiem en començar aquesta rissaga que s'ha registrat aquesta matinada d'un metre i mig gairebé d'altura a Menorca Ciutadella, que ha deixat danys. De fet, l'avís de l'AEMET per rissagues, l'avís taronja, continua actiu fins la matinada. Dani Capó, bon vespre. Quina és la previsió respecte a les rissagues i també durant tot el cap de setmana a totes les illes?
8: Bon vespre, idò. Sí, encara tenim unes hores per davant que les rissagues poden tornar a aparèixer, principalment a Menorca. Ja serà a partir de la matinada quan efectivament la situació atmosfèrica comenci a canviar. De fet, demà el dia no tindrà res a veure amb allò que hem viscut avui. Deixarem enrere els núvols, deixarem enrere també la calitja i tindrem un cel molt més destapat i també molt més net. Per tant, canvi radical de les condicions. Les temperatures que avui havien baixat una miqueta, demà tornen a pujar, per tant, tindrem un ambient en general d'estiu, tant demà com també diumenge, i a més, amb un vent que bufarà fluix, un vent que aquestes darreres hores havia bufat amb una certa intensitat. Teníem la mà una mica moguda més enllà de les rissagues, en vista que aquest cap de setmana també ha de millorar en aquest sentit, i per tant tindrem dos dies bastant tranquils i bastant plàcids per acomiadar aquest darrer cap de setmana d'agost.
1: Gràcies, Dani. I avui, dia de Sant Agustí, 28 d'agost, Felanitx ha viscut un coso inusual. La batlessa Catalina Soler ha romput la tradició i s'ha negat a passar per baix del pali de la penya del coso.
9: L'any passat a mi m'apeiaven tots amb una botella de plàstic per esquiar. Per tant, una vegada que se tornarà a l'espal i que era van, no hi ha cap problema.
1: Escoltarem les declaracions de la batlessa novament de manera en durada més llarga. Tota la crònica del coso del que ha donat avui de si, minuts abans d'arribar a les 8, seran un informatiu possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Són les 7 i 7 minuts. El sector de l'educació de 0 a 3 anys anuncia un setembre calent a les Illes i convoca una vaga general per dia 6 d'octubre. Famílies i treballadors de la xarxa d'escoletes han aprovat un calendari de mobilitzacions pel que qualifiquen d'inacció per part de les patronals i del govern. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI reclamen amb urgència un conveni col·lectiu autonòmic per dignificar la professió.
1: Denuncien els sous baixos i l'existència de diferències salarials importants entre els centres públics, els privats i els externalitzats. Les desigualtats també són palpables entre Illes, amb un decalatge de més de 500 euros entre les treballadores de Menorca, Eivissa i Formentera i les de Menorca, que tenen un conveni insular propi. Per això exigeixen un marc normatiu balear comú que iguali les condicions de feina i eviti que hi hagi treballadores de segona. Dolors Márquez, portaveu de la xarxa 03, ha manifestat en unes declaracions a IB3 Ràdio el malestar del sector i les seves reivindicacions.
2: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
0: Els sindicats assenyalen que després de les vagues de les escoletes de Palma es va firmar sota aval de la conselleria un complement per a les treballadores de les escoletes municipals externalitzades i que, tot i que hi s'havia començat a negociar un conveni col·lectiu en la patronal i la conselleria, denuncien que aquest no ha tirat endavant.
1: I és que consideren que són unes condicions insostenibles i una pèrdua constant de poder adquisitiu. El sector avisa que no farà ni un pas enrere fins a aconseguir un acord just. Es Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
3: La conselleria d'Educació, com és la conselleria de Treball, ha de donar una passa cap endavant. No se pot seguir posant de perfil. L'obligació de l'administració és fer complir els acords que s'han assolit. En el 2025 se va assolir un compromís de començar a negociar un conveni autonòmic. Aquest compromís se va assolir davant la Conselleria de Treball i davant la Conselleria d'Educació. No s'ha complit.
1: En aquest moment, el conveni de les treballadores de les escoletes en 0-3 anys és l'estatal, el qual qualifiquen de precari i que s'allunya de la realitat de les Illes. Per la seva banda, les patronals han explicat a IB3 Ràdio que es reuniran dilluns per analitzar les mobilitzacions anunciades, les quals, segons afirmen, no en tenien constància. També han actualitzat, segueixen amb la intenció d'aprovar el conveni. És Ventura Bach, president de l'Escola Concertada de les Illes Balears.
4: Nosaltres, en cap moment, dic que no volen seguir. Efectivament, nosaltres tenim reunions amb els sindicats majoritaris de la concertada i en tot el patronal, en FEPIME, amb l'Escola Catòlica i l'ACEIP, que jo som el president, i han dit davant tot un projecte i hem firmat un acord que pràcticament estan d'acord.
1: Les protestes arrencaran el 9 de setembre davant del Parlament i continuaran l'endemà en concentracions simultànies a Mallorca, Menorca i Eivissa. Els plats forts arribaran el 18 de setembre amb una tancada simbòlica a unes 25 escoletes i tancaran també el calendari de mobilitzacions amb una gran manifestació el dia 25 com a avançada de la vaga general del 6 d'octubre.
0: El curs polític arranca a les Illes amb aquest conflicte laboral damunt la taula. És el darrer setembre abans de les eleccions autonòmiques al maig i el govern ja ha confirmat avui que la Conselleria d'Economia ha començat a treballar en l'elaboració dels pressupostos autonòmics del 2027.
1: Ho ha dit el conseller portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al primer Consell de govern de la temporada, en la qual ha avançat que l'executiu intentarà que els comptes públics s'aprovin al Parlament, és a dir, que tinguin els suports necessaris de la resta de grups per tirar endavant.
5: Si es podran aprovar o no, clar, això ja no dependrà de la conselleria ni tampoc del govern de les Illes Balears. Dependrà de si hi ha majoria suficient o no en el Parlament de les Illes Balears. El que sí que els hi puc confirmar és que el govern de les Illes Balears ho intentarà.
0: I avui han conegut la dimissió del director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo, abandonarà el càrrec dilluns per raons personals després d'un any i mig al capdavant d'aquesta àrea.
1: Vicedo té més de 3 dècades d'experiència en càrrecs directius de diversos hospitals. A partir de dilluns, i fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui assumirà les funcions.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Set i 12 minuts, ho dèiem en començar, un vaixell s'ha incendiat avui hora baixa a la badia de Palma, a la zona d'Esportitxol. Els bombers de Palma i dues embarcacions de salvament marítim s'han mobilitzat per apagar les flames. Les 5 persones que eren a bord a l'embarcació han estat rescatades. De moment, però, es desconeixen les causes que haurien originat les flames.
1: Una gran columna de fum ha sigut visible des d'una gran distància a diversos punts de ciutat. A causa de la magnitud de les flames, Salvament Marítim ha supervisat l'enfosament de l'embarcació per garantir que es produís en seguretat. Està previst que les properes hores es retirin les restes de l'embarcació, tot i que no suposen un risc per altres vaixells per la profunditat de la zona.
0: I a Menorca, l'AMET ha reactivat la vista taronja per rissagues que poden arribar a oscil·lar en 1,20 m d'altura. Es mantindrà actiu fins aquesta matinada, però a partir de demà les condicions milloraran i el temps s'estabilitzarà. A Ciutadella, una rissaga d'1,5 m ha deixat importants danys a la platja de Sant Andrià. Com dèiem, el municipi de Ciutadella ha estat aquesta matinada. Els serveis de platja han quedat destrossats i també hi ha afectacions en algun bars i restaurant de la zona. La platja, Cristina Tomàs, bon vespre, ha hagut de ser tancada temporalment per seguretat.
7: Bon vespre. Sí, la caseta dels socorristes rampuda, la passarel·la d'accés al bany adaptat destrossada o desperfectes als banys públics. Aquestes són només algunes de les conseqüències que ha causat aquesta matinada una forta rissaga que ha superat 1,5 m a Sant Andrià. Però els danys no s'han quedat només a la platja. La crescuda de la mà ha estat tan forta que també ha rebentat dues portes d'un bar situat a primera línia que ha quedat completament inundat. Fins aquí s'han desplaçat efectius de la policia, els bombers i Protecció Civil que han hagut de fer feina per treure tota l'aigua acumulada. L'accés a la platja s'ha tancat durant unes hores per seguretat, tot i que a hores d'ara ja torna a estar reobert. I molta precaució perquè el risc encara no ha passat. Menorca acaba d'entrar a les 6 del capvespre en alerta taronja per rissaga. L'avís està actiu fins a les 2 de la matinada d'aquest dissabte per oscil·lacions del nivell de la mà que podrien superar els 120 centímetres.
0: I el mal temps també ha ocasionat retards en l'inici del darrer cap de setmana d'agost, que marca per a molts el final de les vacances. En total, avui estan previst més de 1.500 vols als aeròdroms de les Illes, dels quals 600 han patit demores.
1: L'aeroport més afectat és el de Palma, en retards de gairebé 1 hora i mitja.
8: Jo som de Mallorca i ara estic visquent a Madrid, i sí, sempre estan sempre retrasats i mai t'avisen, no?
9: Vamos con retraso a Madrid, pero acabo de ver en la pantalla que acabo de llegar. No sé más.
1: També els d'Eivissa i el de Menorca han registrat diverses afectacions. Aena ho atribueix principalment a dos factors. D'una banda, el mal temps i diverses tempestes en les rutes d'arribades a Palma que han afectat les operacions i que ocasionen regulacions per seguretat. I d'altra, l'elevat volum de trànsit aeri en aquest darrer cap de setmana d'agost.
0: I els veïnats de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent i que va a la platja d'Escodolà. Asseguren que ho fan per evitar que surti el bacteri E. coli a les analítiques. A més, expliquen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, l'estarien traient en camions i sospiten que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Ivonne Aranyó.
10: Des de 2024, els veïns pateixen vessaments de l'aeroport, però ara s'ha aguditzat. Sospiten que posen clor a l'aigua mal depurada que tiraven al torrent, diuen per evitar que surti E. coli a les analítiques. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Can Frígoles.
11: Aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
10: Fa uns dies el govern va prohibir a Aena tirar aigua suposadament depurada al torrent. Diuen que ara la treuen amb camions i desconeixen on la tiren, tot i que tenen les seves sospites. Escoltem primer Elena i després Rafa Tur, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
11: Que com que no donen abasto i volen intentar evitar aquests vessaments, però no ho arriben a fer perquè s'acaben produint, el que està fent és portar camions perquè brillant els vaig eliminant o buidant el que puguin.
12: I ara, que no saben, com no saben fer què fent els seus excedents, es veuen camions que estan regant amb aigües que no sabem quina qualificació tenen per dins l'aeroport. El que té que fer Aena és demostrar que efectivament està complint les normes i està complint la llei. I els polítics i les administracions han de fer complir les normes.
10: Des d'Aena asseguren que totes són aigües depurades correctament.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i gairebé 18 minuts, escoltau l'informatiu vespre. A Eivissa, la pobresa provoca situacions impactants, com és el cas de les persones sense sostre que fan nit dins el cementeri municipal de Sant Jordi. Per evitar que aquest assentament continuï, des d'aquesta setmana l'Ajuntament hi restringeix l'accés de les 9 del vespre a les 9 del matí. David Ventura.
13: El porxo de l'església de Sant Jordi sempre ha sigut un refugi per a persones sense sostre, però ara també hi ha un grup que fa nit dins el cementeri. S'apleguen a la nit i marxen a primera hora, però ahir a mig matí encara hi havia una persona dormint entre nínxols. Una realitat que no passa desapercebuda per als veïns. Escoltam en Josep Antoni Ribas i en Víctor Costa.
14: N'hi ha tres o quatre de manera habitual, i però vaja, vull dir, mesquins, tampoc tenen una altra banda on estar, segurament.
15: A mi personalment no m'ha molestat en ningun moment, però sí que he escoltat molta queixa de veïns, que clar, gent major que ve a veure els seus familiars dins, pues, al final és una mica molest.
13: Al cementeri hi omplen les ampolles d'aigua, carreguen els telèfons i utilitzen els nínxols buits de magatzem. Són pacífics, però la seva presència intimida aquells que venen a portar flors als seus éssers estimats. Escoltam una veïna de Sant Jordi que vol mantenir-se en l'anonimat.
16: A més, és que a voltes te fan por. Si vences tu tota sola una hora així rara, sempre dos es bolsa, dos això, i te fa un poc de... A lo millor són més bones persones que qualsevol altra, vull dir que no, però no t'agrada.
13: L'Ajuntament assegura que està prenent mesures. És Vicent Roig, Batla de Sant Josep.
17: Està en procés de contractació d'aquest servei de vigilància perquè m'ho ajudi precisament, primera, a fer una ronda per dins de cementeris perquè no quedi ningú i quedin les coses correctes, i segona, a tancar amb clau i pany el que són les portes de cementeri perquè no s'hi pugui accedir.
13: Si són desallotjats, cercaran un altre lloc on fer nit, en un pelegrinatge sense fi.
0: I una trentena de persones han protestat avui a Son Bordó i a Palma per denunciar coaccions i amenaces per part de la promotora encarregada de construir habitatges en aquests terrenys. Reclamen una alternativa residencial per a les persones que ara hi viuen i que seran desallotjades.
1: Actualment, 200 persones viuen als terrenys de Son Bordó des de fa dècades, després que l'Ajuntament de Palma els cedís a finals d'any 90. El 2025, el consistori va anunciar la construcció de 750 habitatges en aquest espai i ara Priconsa, l'empresa propietària de part de les parcel·les, reclama judicialment els terrenys. L'activista Àngela Pons, de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, assegura que la promotora no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar els terrenys. Denuncia que la promotora hi ha entrat de manera il·legal, ja que l'ordre de desnonament es troba paralitzada.
18: Estem mirant de fer una denúncia per coaccions a l'empresa Priconsa i de fet és a parcel·la de nou, ha tirat l'aigua a una família que té bastant de nins i va començar a ballar i a ficar les màquines de dins.
1: El resident denuncien amenaces i coaccions i demanen una solució perquè molts tenen menors a càrrec seu.
19: Subratjaron un poco y dijeron que había que tirar por aquí, que nos iban a poner un vallado. Tenían que tirar lo que es la cochera de los coches y la mitad del baño que tengo yo. Le dijimos que no, que estaban entrando aquí sin tener que entrar porque esto estaba parado por orden judicial. Que si no era por las buenas iba a ser por las malas, pero que hacerlo lo tenían que hacer.
1: L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, diu que les competències ja no són de l'Ajuntament i que qui ho necessiti pot comptar amb els serveis socials que estan a l'abast de la ciutadania.
20: Tenc entès que aquesta situació estava judicialitzada. Per tant, des del moment que estan jutjats, l'Ajuntament pot fer que són els drets d'aquelles persones que desenvolupen pues, un terreny que és aquell i que, a més, se desenvolupen, crec recordar, fins a 800 habitatges, posar a l'abast de totes aquelles persones que necessitin els serveis socials de l'Ajuntament i els recursos de l'Ajuntament per cada un dels casos.
0: 7:22.
21: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Males notícies per a la butxaca dels consumidors de les nostres illes. L'índex de preu de consum es dispara aquest mes d'agost i la inflació s'enfilarà fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística que han conegut avui. Els principals culpables d'aquesta pujada històrica són els combustibles i els aliments.
1: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran s'està notant i molt a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir. La inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments no elaborats, que ha baixat una dècima i se situa en el 2,9%.
0: Davant aquesta escalada dels carburants, Economia tornarà a activar dia 1 de setembre la rebaixa fiscal per al gasoil, que augmentarà finalment fins al 20 cèntims per litre.
1: Per contra, la benzina mantindrà la retirada gradual de les ajudes i només tindrà una rebaixa de 5 cèntims. L'INE publicarà les dades definitives d'aquest mes d'agost el proper 15 de setembre.
0: I a Ciutadella durà el ple municipal de dilluns l'aprovació d'una nova taxa de residus amb trams progressius.
1: La quota es calcularà a partir de la superfície de l'habitatge i el nombre de persones empadronades. Fins ara, en canvi, s'abonava una tarifa plana de 75 euros l'any. Amb aquesta nova fórmula, el cost anual per als immobles més habituals al municipi, que són els d'entre 60 i 90 metres quadrats, amb una o dues persones empadronades, serà de 103 euros, 25 euros més que amb la taxa actual. El consistori preveu recaptar-ne el doble, passant del 2 als 4 milions d'euros anuals i ajustar-se així al cost real del servei.
0: I el Consell d'Eivissa ha iniciat 10 expedients sancionadors per circular amb vehicles particulars sense autorització durant el temps que està en vigor la llei de control de l'afluència.
1: De fet, ja es vigila en punt d'alta afluència com Cala d'Hort, on s'han fet controls en càmeres mòbils. Entre maig i juliol d'enguany s'han registrat 129.000 moviments de vehicles al port d'Eivissa, un 13% manco que durant el mateix període de 2024 van de l'entrada en vigor d'aquesta regulació. En 2 anys, diu el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Joan, hi ha 20.000 cotxes menys circulant per les carreteres.
22: La limitació de vehicles ha funcionat, està funcionant, parlant d'uns 10.000 vehicles menys durant l'estiu aquest any comparat amb 2024, és un 14% de davallada de vehicles, quan veníem d'anys que els increments eren de doble dígit, doncs ara ja tenim unes baixades que són, crec que es poden medir, són importants.
0: I a Menorca, l'inici de curs a l'Escola Municipal de Música de Ciutadella s'endarrereix. L'empresa que en gestionava el servei els darrers anys ha finalitzat aquesta mateixa setmana el contracte sense que l'Ajuntament hagi iniciat encara el nou concurs Exalt Camarasa.
23: Per tant, els 600 alumnes matriculats no començaran el curs el proper 15 de setembre, tal com estava previst. El consistori ha d'encara publicar les bases del nou contracte, que serà per 2 anys i que també inclou una millora econòmica superior als 500.000 euros anuals. La batlessa Maria Jesús Bagú lamenta les molèsties causades als alumnes i també a les famílies i assegura que agilitzen el procediment en la mesura del possible.
2: però sí que es ve que hem arribat justament per el procediment contractual i aquestes noves bases i aquest nou concurs en el límit de no poder començar dia 15 de setembre com està ara. Fem lo possible per activar els màxims terminis, però els terminis legals i de qualsevol contractació pública són els que som, només és un contracte gros.
23: L'Ajuntament evita, hores d'ara, posar data per a l'inici del nou curs.
6: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: 3 minuts per arribar a les 7 i mitja, la Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de droga a turistes a Sant Antoni de Portmany i ha detingut tres persones, dos homes i una dona de nacionalitat britànica que estaven investigats per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.
1: En dos escorcolls domiciliaris, els agents han intervingut cocaïna, ketamina, MDA, estasis i tussi, a més de 98 botelles d'òxid nitrós i 70 xocolatines en substàncies psicotròpiques. També s'han localitzat diners amb efectius i material per preparar i dosificar les drogues.
0: Hi han quedat en llibertat encàrrecs per als dos detinguts i durant un enfrontament entre la Policia Nacional i venedors ambulants se'ls acusa d'amenaces i atemptat contra agents de l'autoritat.
1: Els fets varen ocórrer a la platja de Palma durant una operació contra la banda ambulant. Des de maig, la policia local de Palma han obert 2.300 actes per a aquesta activitat. Des de Pimeco, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç, condemnen els aldarulls d'ahir a l'Arenal de Palma i assenyalen que la presència de venedors ambulants és un greu problema pel petit comerç. És Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
3: Aquesta venda d'ambulant il·legal cada vegada ha entrat amb més facilitat a la nostra illa, a Mallorca, i hi ha hagut un moment que ja és insuportable. Per al petit comerç fa molt de mal, ja no només també és el petit comerç, sinó la imatge que donem de la nostra ciutat, no?
1: També des de Fedeco, la patronal del comerç de proximitat, mostren el seu suport a la policia local i a l'Ajuntament, però reclamen més mesures. A Joana Manresa, portaveu de Fedeco.
4: S'ha fet un mal horrible en el petit comerç i en el final has de ser contundent. És a dir, no pots permetre que davant la teva tenda hi hagi persones venent coses que no són legals i has d'actuar de qualque manera. Nosaltres, el nostre total apoyo és a la policia local i a l'Ajuntament de Palma i han de seguir fent pues, aquesta feina que és importantíssima.
0: I després de la tensió viscuda ahir a la platja de Palma entre una cinquantena de venedors ambulants i la policia de Palma, el bala de la ciutat Jaime Martínez ha visitat la zona on en tot l'estiu s'han aixecat 3.500 actes dins el dispositiu de reforç de seguretat turística.
5: Pues confirmar aquesta presència de 95 efectius de la policia local durant aquests mesos. D'aquests, això vol dir una mitja d'uns 60 efectius cada dia a la playa de Palma i en aquest dispositiu CETUR. Fins dia d'avui pues, s'han aixecat més de 3.500 actes. Això vol dir que estem doblant el número d'actes de l'any passat.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, espectacular columna de fum a la badia de Palma en cremar-se un vaixell davant el Portitxol.
1: Bombers de Palma i efectius de salvament marítim s'hi han desplaçat per sofocar les flames i rescatar-ne els 5 tripulants que eren a bord. La gran cortina de fum negre ha estat visible des de diversos punts de Palma.
24: Portitxol en bici per venir hasta la playa, com un viernes normal, y cuando estoy llegando por ahí por Portitxol se veía el barco que aún en llamas, ¿no?
1: Salvament Marítim ha supervisat l'enfonsament de l'embarcació per garantir que es produís en seguretat. De moment es desconeixen les causes de les flames, tot apunta que no hi hauria ferits.
0: I no és l'única notícia que afecta la costa. La mà, una rissaga d'un metre i mig d'altura, ha causat danys importants i ha obligat a tancar la platja de Sant Andrià a Ciutadella.
1: Les oscil·lacions del nivell de la mà han causat danys als restaurants propers en plena temporada turística, tal com ho explica una de les cambreres de la zona.
7: Cuando entró por la primera puerta, la presión rompió la segunda puerta, porque tenía que irse todo el agua de alguna manera y se fue por la puerta rompiéndola. Y nos llegó hasta las rodillas, un poco más. Por afuera había más agua que por dentro. Intentamos que no entrara tanta, pero fue muy heavy.
1: També han romput les casetes dels socorristes, els veïns públics, i han arrasat les gandules de la platja. De fet, a aquesta hora es manté la vista taronja per rissagues d'un metre vint a Menorca.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys han anunciat que es mobilitzaran davant els incompliments, diuen, de la patronal i el govern.
1: Reclamen que es negociï un conveni col·lectiu autonòmic per igualar les condicions entre les treballadores, un fet que es va començar a negociar després de la vaga de les escoletes de Palma, però que, diuen, ha quedat paralitzada. Ho explica la portaveu de la xarxa 03, Dolors Márquez.
8: Demanem que hi hagi un conveni específic per totes les escoletes i que totes estiguin regulades de la mateixa manera. Les reivindicacions d'ara és que hi ha moltes escoletes que no estan complint el decret de mínims ni les ordres que surten de la conselleria.
1: Dia 9 de setembre començaran les concentracions davant del Parlament, el 25 es manifestaran i dia 6 d'octubre faran una vaga general.
0: I dimiteix el director de gestió de l'Hospital de Son Espases, José Antonio Vicedo.
1: No abandonarà el càrrec fins dilluns, que per raons personals després d'un any i mig. Fins que es convoqui la plaça, la subdirectora de gestió, Emma Terès, serà qui assumirà les funcions.
0: Els veïns de l'aeroport d'Eivissa denuncien que Aena tira clor a l'aigua suposadament depurada que aboca el torrent que va a la platja d'Escodolà per evitar que surti E. coli a les analítiques.
1: Diuen que des que el govern va prohibir abocar aigua al torrent, ara la traurien en camions i sospita que la tiren en terrenys del mateix aeroport. Elena Roig és de l'Associació de Veïns de Camp Frígoles.
9: Aquest olor de vertit va seguida d'un olor de químic molt forta. El mur vessa aigües negres i després de les aigües negres venen unes aigües blanques. Ho estan intentant tapar amb clor. I aquest clor, la idea era que redueixi aquests resultats negatius.
1: Aena assegura que totes són aigües depurades correctament.
0: I les Balears enviaran 1.100 vacunes a Ceuta per protegir la població migrant de possibles malalties.
1: És la xifra que correspon a les illes en funció del percentatge poblacional a l'arxipèlag i destinarà un cost de 25.000 euros. La situació sobre el terreny a Ceuta s'està encalentint i les autoritats autònomes i estatals s'han posat d'acord a fer una crida a la calma i a la no violència. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
11: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado.
1: Segons ha explicat, queden 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar a la frontera a finals de juliol.
0: I una trentena d'infants araüís diuen adeu al programa Vacances en Pau 2026.
1: La plaça de Cor de Palma acull una festa de comiat dels infants que durant dos mesos han gaudit d'unes vacances allunyades de les dures condicions del campament de refugiats a Tinduf.
0: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.

0: Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife. Amb les absències ja confirmades de Dom Prats, Arnau, Puigmal, per lesió i la recuperació de Sergi Darder, al Reial Mallorca, Toni es prepara per rebre diumenge el Coé, al Ceuta.
1: Luis García Fernández, tècnic del Reial Mallorca, sap que el de diumenge no serà un partit ni molt manco fàcil. El Ceuta, envoltat amb molt de problemes extraesportius, encara no ha sumat i ha encaixat 7 gols en 2 partits. Però, amb més motius, s'ha d'anar alerta.
2: Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. El año pasado, la primera jornada, no sé si pierden 3-0 o 4-0 en Valladolid, y hacen una temporada extraordinaria en segunda división, haciendo un fútbol muy vistoso, muy valiente, con lo cual en esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada.
1: Un tècnic que confia en la millora del seu equip respecte al partit de dilluns passat contra el Granada.
2: Y nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que seguir adelante, progresando, mejorando, tenemos que seguir siendo autoexigentes con nuestro camino y ser mejores, porque la categoría lo va a exigir y porque la exigencia que tenemos a nivel de club, a nivel personal, todos, es grande.
1: Amb Dani Luna, que finalment quedarà a Mallorca i no anirà al Rijeka de Croàcia, i Mateu Morey, que, per altra banda, vol partir cap a Girona, ara interessa, i molt, la continuïtat del mallorquí Antonio Sánchez. Luis García.
2: Yo quiero que esté Antonio, claro que sí. Y te lo digo a ti porque se lo he dicho a él antes, si no, no sería el caso.
1: Les paraules de Luis García, ara sentint Cincenti, del que ha dit aquest migdia José Juan Romero, tècnic del Ceuta, a la prèvia del partit.
3: Estoy convencido que llevará al Mallorca al nivel que quiera, porque además un equipo que no lo va a tener muy complicado para que se convierta en uno de los equipos poderosos de la competición.
1: Per cert, apuntant que l'excapità i davanter de la selecció espanyola, Álvaro Morata, jugarà, com s'ha dit, pel Como italià al Leganés fins a final de temporada. I recordem que avui es juga a les 9 al Tenerife Sporting de Gijón en partit corresponent a la tercera jornada segona.
4: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
5: En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera Eivissa.
4: El de Luis García rebrà el coé de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
6: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
4: I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
5: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
7: Vinga, avui rebràs.
5: Dale.
4: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
1: I ara parlant de la primera federació, i és que aquest diumenge, a partir de les 7, al Nou Maulí, l'U d'Eivissa torna a la competició després d'un estiu amb molta de feina i canvis a la plantilla del primer equip. Un partit que no serà ni molt manco fàcil contra els verdiblancs i que serveix de tret de sortida cap a una temporada en principi il·lusionant per als de Can Misses. Sentim el tècnic de l'UD, Raúl Giona, a la prèvia del partit.
8: Pues destacar sobre todo la continuidad de yo creo, el bloque importante, ¿no? Junto al entrenador de la temporada pasada. Es un equipo que bueno, viendo un poco, estudiándolos, analizándolos, en los últimos 6 partidos de la temporada pasada hizo 5 victorias y ante rivales importantes como Murcia, ascendidos como el Dense, como Sabadell.
1: Ara parlant de futbol sala, i és que l'Illes Balears Palafutsal disputarà a partir de demà a Portimao, Portugal, el rècord international Master Futsal, un torneig amistós que reuneix el Portimao Arena, l'Sporting de Portugal, Benfica, Cartagena i el conjunt mallorquí, i que serà sense cap dubte la darrera prova de foc abans d'afrontar el primer títol de la temporada de la Supercopa d'Espanya. Antonio Vadillo és el tècnic del Palafutsal.
9: El rival que vamos a tener en la Supercopa, que es el Pozo, pues un rival similar a estos equipos, ¿no? Entonces, por lo cual no hay mejor medida, ¿no? Que lo que nos vamos a encontrar. Van a ser 2 partidos muy duros, pero llegamos bien, estamos trabajando bien, estamos donde queremos, en el camino adecuado.
1: El Palma s'enfrontarà, com hem dit abans, demà, en aquest cas a les 12 del migdia, a l'Esporti de Portugal. I diumenge, a la mateixa hora, tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Demà dissabte, parlant de bàsquet, serà el torn de la selecció femenina que s'enfronta a Mali en el primer dels dos partits de preparació que jugarà aquest cap de setmana amb Alba Torres, Elena Pollo i Aina Ayuso Bagú a l'equip. El combinat Miguel Méndez vol aconseguir la quarta victòria de l'estiu. Sentim a la capitana, Alba Torres.
10: El equipo va con la misma cantidad de humildad que de ambición, ¿no? Sabemos que lo que significa un mundial, están los mejores equipos del mundo y nosotras y nuestro objetivo es prepararnos lo mejor posible para competir. Y resultados no podemos prometer, pero sí que sé y estoy segura que este equipo va a competir en su máximo y veremos dónde nos pone el campeonato.
1: Diumenge la selecció tancarà davant Xina la seva gira de preparació per al mundial i pel que fa a la selecció masculina, el millor equip, Baba Miller, jugarà avui contra Portugal, primer partit de classificació per al Mundial 2027. En ciclisme noruec, André Leknessund ha estat el guanyador de la setena etapa de la Vuelta a Espanya. Continua com a líder Tadej Pogačar, seguit de l'artenenc Enric Mas, ja a 3 minuts i 50 segons del mallot vermell de la ronda espanyola. Una plaça que ha mantingut en una jornada en final en pujada i que li ha servit per treure 12 segons més al tercer la general, el també eslové Primoz Roglic, que queda, per cert, a un minut del mallorquí. El sentim.
11: Queda muchísima vuelta, estamos en el final de la primera semana, así que poco a poco.
1: I per acabar, parlant del Mundial de Piragüisme que disputa a Poznan, Polònia, Marcus Cooper i Àngels Moreno no han gaudit del seu millor dia, mentre Cooper, a K4-500 metres, ha acabat vuitè, la pollencina Àngels Moreno i la seva companya Victoria Yarseca han fet cinquenes a la final del C2-500. Amb aquest punt el deixem. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
12: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
13: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El govern arranca el curs polític amb un recurs al Tribunal Suprem contra el nou repartiment de menors migrants no acompanyats. El Consell de Govern ha aprovat instar l'advocacia de la comunitat a fer la passa per intentar minvar el nombre d'infants adjudicats a les illes que l'Estat va incrementar fins als 434, quan abans eren 406. El conseller portaveu Antoni Costa ha criticat que la modificació ha estat arbitrària, que les Balears estan tensades al límit i que resulten, diu, perjudicades respecte d'altres comunitats autònomes.
1: El govern considera que els criteris seguits per determinar la capacitat no estan prou justificats i la seva aplicació ofereix un resultat opac i arbitrari que pot propiciar un tracte favorable per a unes comunitats i desfavorable cap a unes altres.
0: Amb aquest recurs, el govern fa una nova passa judicial per rebaixar el nombre de menors migrants acollits en un moment en què encara no s'ha concretat si les Balears rebran o no joves marroquins arribats a Ceuta de manera irregular. Tot això quan la situació sobre el terreny a Ceuta s'està encalentint i les autoritats i estatals, autoritats autonòmiques, també les estatals, s'han posat d'acord a fer una crida a la calma i a la no violència. Victòria Moray, bon vespre.
2: Bon vespre. El SUS l'ha donat el comitè especialitzat, avui presidit per Pedro Sánchez. L'òrgan ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que pernocten als carrers i les platges de Ceuta. El president de la ciutat, Juan Jesús Vives, ha anunciat sancions per a tots els que alterin la convivència a la ciutat.
3: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos. Distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad. De todos y de toda Ceuta. En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que corresponda.
0: De fet, tots els membres del govern espanyol que han comparegut avui en seu parlamentària també han fet aquesta crida a la calma.
2: Hi ha hagut unanimitat a l'hora d'intentar clamar els ànims, tot i que sense deixar de ser crítics amb el que consideren que encalenteixen la ràbia. El primer ha estat el d'Interior, Fernando Grande, Marlaska.
4: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
2: El ministre d'Interior assegura que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Segons ha explicat, queden 5.000 persones a Ceuta de les 72.000 que varen votar la frontera a finals de juliol i 1.500 d'ells són menors. Grande Marlaska ha demanat respecte per a ells i que s'aturin les hostilitats. Petició que també ha fet el diputat del PP per Ceuta, Javier Zelaya.
5: La desesperación y la indignación más que justificada del pueblo de Ceuta por la pasividad del gobierno han llevado a la ira, quisiera llamar a la calma a la población. Quien piense que con la violencia, acosando a los periodistas, a los medios de comunicación o bloqueando a la Cruz Roja, ayuda a Ceuta, se equivoca completamente.
0: La complexitat de la frontera està compartida pel seu company d'exterior, José Manuel Álvarez, que ha hagut de donar explicació per les relacions amb el Marroc.
2: Davant les crítiques per les polítiques diplomàtiques amb el país fronterer, el ministre ha assegurat que ell sempre ha defensat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla davant el seu homòleg marroquí.
6: No confundan formas diplomáticas y discreción diplomática con firmeza. Que yo no airé acciones diplomáticas y conversaciones diplomáticas no quiere decir que no haya firmeza. Y cuando toca la integridad territorial y la soberanía de España, como ministro de Asuntos Exteriores de España, las voy a defender siempre, como he hecho.
0: Tot i les crítiques a aquests dos socis comunitaris, el govern d'Espanya ha lloat la col·laboració europea en molts d'àmbits. De fet, quintuplicarà el pressupost per a l'ajuda humanitària a Ceuta gràcies a fons europeus.
2: Ho ha anunciat en comissió parlamentària la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. El seu ministeri amplia més de 44 milions i mig d'euros al crèdit per reforçar l'atenció humanitària a Ceuta. Fins ara, la partida era de 6,4 milions.
7: Dicha ampliación responde a la necesidad de reforzar esa respuesta, esa capacidad de respuesta de la Administración ante la situación extraordinaria en la ciudad autónoma de Ceuta. En paralelo, hemos trabajado desde el primer momento para que los costes derivados de esta situación puedan ser financiados mediante los mecanismos extraordinarios de ayuda de la Unión Europea.
2: El diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, ha aprofitat el debat amb la ministra per reclamar més espais d'acollida pels migrants que arriben a les costes balears.
8: S'han de posar recursos, s'han posat topes, s'han de posar més. S'han de cercar espais a Ceuta, però també a tots els territoris de l'estat espanyol, on faci falta, per donar l'acollida. I després, si qualque nen o nena pot tornar a la seva família i és adequat, que és que torni a la seva família. Però primer hem d'estar segurs que els seus drets seran respectats.
2: El govern espanyol en bloc ha reclamat a tots els partits polítics unitats per fer front a aquesta crisi, ja que diu i està en joc la convivència i, de retruc, la democràcia.
9: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Possible nou cas de violència masclista a Huelva. S'ha obert una investigació per una dona de 47 anys que hauria estat assassinada presumptament per la seva parella.
2: El cos ha estat trobat amb múltiples ferides d'arma blanca a la platja de Punta del Caimán. Fins allà s'hi han desplaçat la policia local i els serveis sanitaris, que l'han trobada estesa a la via pública i n'han confirmat la mort. La Guàrdia Civil ja n'ha detingut el presumpte autor, un home de 60 anys. Si es confirma com un cas de violència de gènere, serien 37 les dones assassinades enguany.
0: I els més de 160 veïns desallotjats al poble valencià del Saler i el resident del càmping de la zona ja poden tornar a casa després de que l'incendi declarat ahir ha quedat estabilitzat.
2: El foc ha cremat 37 hectàrees i, segons el Bombers i la Generalitat Valenciana, hauria estat intencionat.
0: Ha estat localitzat un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts a la riuada al Nepal.
2: El govern Nepal xifra en prop de 2.000 les persones desaparegudes, 600 de les quals són turistes, i eleva així el nombre de víctimes a més de 500.
0: Hi ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys s'havia convertit en el monarca viu més longeu d'Europa. Era el cap d'estat d'ençà de l'any 1991. Estava hospitalitzat des de mitjan d'agost per les complicacions derivades d'una anèmia.
2: La mort s'ha produït aquesta matinada, segons ha anunciat el Palau Reial Noruec. Durant anys, Harald va ser un visitant habitual de Mallorca. Les seves estades varen ser nombroses per la seva amistat amb el rei emèrit Joan Carles I i la seva afició, la vela, tal com estableix la llei noruega. El seu fill, el príncep Hakon, assumeix el tro de manera automàtica. El nou rei està casat amb la plebella i controvertida Mette Marit.
0: 10 minuts per arribar a les 8, sortim a l'exterior.

0: una hora que ha començat a la plaça de Cort de Palma la festa de comiat dels infants sarauís que han participat enguany al programa Vacances en Pau. Durant dos mesos han gaudit d'unes vacances allunyat de les dures condicions dels campaments de refugiats a Tinduf. La nostra companya Francesca Mas es troba a Cort. Francesca, bon vespre. Quina és la imatge en aquests moments? Ha acabat ja aquesta festa comiat?
1: Bon vespre, idò, no? De fet, continua l'ambient lúdico festiu i també reivindicatiu en aquesta festa de comiat dels infants sarauís que han passat l'estiu a Mallorca. S'han sentit crits de no la guerra i també s'han exhibit banderes que reclamen un Sàhara lliure. Tot això al ritme de tambors per la pau i de música sarauí. Escoltem a Catalina Cladera, que és la presidenta dels Amics del Poble Sarauí, que ha qualificat d'èxit el programa de Vacances en Pau d'enguany.
2: El balanç de Vacances en Pau d'aquests dos mesos ha estat positiu 100%, tant la convivència amb les famílies, que ha estat molt bona, com els objectius complets, que ens han passat les revisions mèdiques.
1: El lema del programa d'enguany és Compartint il·lusions, unes il·lusions que, de fet, han compartit

0: que han passat l'estiu aquí a Mallorca i també una nina d'una família d'acollida. Rectificam que la declaració anterior era de Catalina Rosselló, la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí. La trentena de nins i nines sarauís que han passat l'estiu aquí tornaran als camps de refugiats de Tindouf, Algèria, dilluns que ve i esperam tornar-los a veure l'estiu que ve.
1: Gràcies, Francesca, per recollir tots aquests testimonis d'aquests nins avui protagonistes en aquesta jornada de divendres. Una jornada, dia 28 d'agost, dia de Sant Agustí, que serà recordat a Felanitx per un cosó inusual. Enguany la batlessa Catalina Soler no ha passat per davall del tradicional pali. Ens ho explica Pere Morell.
2: Avui Felanitx ha viscut un dels seus dies més especials de l'any. La tradicional neofesta, que enguany celebra el seu 43 aniversari, ha congregat milers de persones. La creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó en el que ha reivindicat la llengua catalana i la cultura pròpia. Pregó, on també ha participat la natural felanitxera Maria Heim.
3: Molt bé, cada any és un orgull poder estar aquí cantant i celebrant aquest dia, que és un dia tan especial per tots els felanitxers i felanitxeres. Comença l'any avui i acaba dia 27 d'agost.
2: Així mateix, després de la missa, la penya del Coso ha preparat la tradicional passejada per davall del pali, on tiren moscatell a les autoritats.
4: Pali o per davall del pali, ara passaran totes les autoritats i petits meus reben un pot de tot. Cada any reben una cosa diferent i pues se'n van un pot brut.
2: No obstant, enguany, la batllessa del poble, Catalina Soler, no ha passat per davall del pali, un fet que els felanitxers consideren històric, ja que no recorden una altra data on el batlle no hagi passat per davall del pali.
5: Jo diria que sempre ha passat.
6: Sempre.
7: Que jo recordi, no? En teoria sí, mos ha renyat qualque vegada.
2: Cal recordar que un dels regidors del Partit Popular va protestar en guany contra aquesta tradició. La batllessa s'ha justificat dient que l'any passat la van faltar al respecte.
8: L'any passat a mi m'apeiaven tots amb una botella de plàstic pesquiat. Per tant, una vegada que se tornarà a l'espal i que era van, no hi ha cap problema. Han passat diferents regidors. El xubasquera que havien preparat en nom d'aquesta receta efectivament ha passat, perquè si això formava part de la broma, el que se tractava era de seguir aquesta broma. Per tant, el xubasquera l'ha duit una regidora i ha duit en nom d'aquesta receta.
9: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: La mare de Cucorba, perquè abans de deixar els escenaris, després de 50 anys, encara els queda una bona temporada per davant. Dissabte seran a la plaça de la Vila de Santa Margalida. Després els esperaran a Banyalbufar, Palma, Galilea i Bunyola. Mig segle de llegat musical, però sobretot d'arqueologia cultural i de recuperació i creació de la memòria col·lectiva.
1: Dia de 9 de setembre, Inca Cucorba participarà en un concert d'homenatge de l'OCB amb artistes convidats. També passarà per festivals i escenaris com Sa Roqueta, la Fiat de Vilafranca o el Pati de Sa Graduada de Muro, abans d'afrontar les darreres actuacions a Palma per gener. I la pregunta obligada, per què ho deixen?
2: Qualque moment havien de tear i vàrem pensar que fer-ho coincidint el 50 aniversari era tear redona, però sí, de qualque manera, que tota la feina que havien de fer ja l'han feta. Estan molt satisfets de tot el que han fet.
1: I és impossible parlar de Cucorba sense parlar de la llengua. En un temps en què no era sempre fàcil trobar referents infantils en català, Cucorba va demostrar que la nostra llengua també podia ser festa, joc, música i també imaginació.
0: I en aquests moments, al moll de Llevant del Port de Mahó, s'hi apleguen 47 artistes en demostracions en directe de pintura, cultura i altres disciplines.
1: És el Vespre d'Art, un certamen que s'ha pogut fer finalment un dia més tard del previst, després que el fort temporal que va afectar Menorca la setmana passada obligués a ajornar-ho.
0: I també per a nit,

0: D'aquí una hora, la plaça de l'Església de Cala Sant Vicenç a Pollença, la veu dolça de Judit Niederman sonarà, acompanyada de la guitarra de Dario Barroso.
1: Una nova cita del festival Sons de Nit, que aposta per un format íntim a la Mai la Costa com a taló de fons. Encara hi sou a temps. Queden entrades disponibles a partir de 21 euros. La catalana de Vilassar del Mar tornarà a actuar aquest diumenge a Sant Carrió, a Sant Llorenç d'Escardassar, en aquest cas, però ja no queden entrades disponibles.
0: I també avui, però a les 10... Le Trio Jubran arriba a les pedreres de Lítica a Ciutadella.
1: Considerats a l'àmbit internacional els màxims exponents del llegut àrab, descendents d'una llegendària família de lutiers i ambaixadors de la cultura de Palestina, han duit la seva música als escenaris més prestigiosos del món.
0: I parlant d'escenaris especials, demà el Centre d'Interpretació de Sa Caleta de Sant Josep, Patrimoni Mundial per la UNESCO... Ens espera un nou concert d'Eivissa Daurada.
1: L'actuació, que començarà a les 9:30, serà d'entrada gratuïta fins a completar l'aforament.
0: I també demà a Sa Pobla, la plaça d'Alexandre Ballester, hi actuarà Clara Pella.
1: Pianista, compositora i improvisadora amb un llenguatge absolutament a propi, l'autora presenta Nuca, el seu nou disc.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor descansat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: de libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits Sahara, i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Angel. Nej, men svir ni.

0: Hallo.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.